0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

blessing.

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Pesquera.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

Ens hem dedicat aquest últim divendres d'agost amb Tayla, cantant a l'amor i als sentiments amb Is It Love. Què tal? Bon dia, aquí som, un matí més d'estiu, acompanyant amb el ritme de bones propostes, com aquesta que ens arriba amb Kelly Saya. Som-hi!

0: Alok i J-Lo, posant-nos ja, moda cap de setmana, donant vida a la pista de ball amb l'Everything's Fine.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: 9 i 20, més so, més ritme ICAT, estimulant amb l'electrònica de Kilòmetre Zero, del duet Balma.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.
4: El Pirineu i les Terres de Lleida. Vivim l'estiu.

Una de les bandes que tindrem desplegant la seva energia en directe a les festes de la Mercè, al·lèrgiques al polen, entregades a ple els sentiments a Un amor amb mi. Tocats, 9:45, ens quedem ara i cat amb la música post One Direction de Niall Horan amb The Slow Hands.

El paradís idíl·lic de la Costa Brava, escenari d'aquesta cançó d'en Llini, i fent d'aquest divendres el best day de la setmana amb aquest bombasso d'optimisme, Queen 92.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts, Nota de Veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

Una mica de màgia musical aïcat amb la Flashy, Flashy Ice Cream, al ritme d'aquesta romàntica bachata, que amb la resta dels seus temes faran brillar en directe, el pròxim 5 de setembre, a la Festa Major de Llinars del Vallès. Vinga, més màgia musical aïcat amb el nou so ara de la Paula Jornet.

Catriel i Paco Moroso, la parella argentina del moment, de les que ompliran de talent i humor al Palau Sant Jordi, el concert que faran el pròxim 10 de setembre a Barcelona. 7 i les 10, el cap de setmana que ja truca a la porta i nosaltres que l'obrim de bat a bat amb el ritme més contundent de Gizits.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'Abdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Abdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

Vinga, últim esforç de la setmana. Nosaltres que hi posem el millor ritme. La família 30 ho fam per començar. I demà dissabte, que us esperen en concert a l'Acústica de Figueres. Divendres d'estiu, divendres de bona música i cat. 10 i 3 minuts amb Chloe Daly ara.

Doncs si lluny o a prop, sempre hi haurà un bitllet per tu. Aquí teníem l'energia, aquí darrere, cada mà dissabte. Desplegaran en viu a l'acústica de Figueres, el roquers d'en Pelau i el Comboi. Un quart d'onze, Guillem Bautista ara amb No està mal.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

sense parar ni un moment. Aquí teníem la diversió de Guineta i Julieta, i un salt rere l'altre fem ara ICAT amb el Soho House escandinau de Bausa. Això és Lose Myself.

0: Ridiculous.
1: Ridiculous. Kyrie Irving rapejant millor, que d'altres rapers del moment al costat de Lange Money Lewis. I el divendres que avança, tira endavant iCat amb les Flow, les que diuen que són les noves Destiny Child britàniques, Mama Sires. Mama Sires.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: Nascut entre blanes i cada que...
0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és el millor contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per

Nova revisió del mar, un dels temes més reconeguts de Manel, amb la veu de Lava Moreno. Així hem engegat una hora més del divendres i ens ha tanaicat pràcticament el cap de setmana amb un altre fortet d'encert de Tòpic, Lucky Ones.

0: Carles Clima des de l'Empordà amb aquesta cançó que ens recorda que compartir sempre sumar i sumar NICAT més propostes de la nostra escena, aquesta en mans d'Arnau Ballbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

darrere, tal com si t'hagués parit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Escoltes i cas.

0: és aquí.
1: El so de les onades a les orelles.
0: I cada onada
1: amb cora des de la Tossa de Mar.
0: Viurà dins de mi.
1: Portant-nos les millors imatges del paradís idíl·lic de la Costa Brava. I aquí seguim iCat surfejant el divendres, recuperant una de les cançons més celebrades de Robin Thicke, el Blues Lines. Everybody get up.

wrong trying to make things right.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.
4: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
5: Hola a tothom.
4: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
6: Nascut entre Blanes i cada que...
0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial Nota de Veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit... el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

remant aquest cop aïcat amb la barqueta de Minimus Intergalàctic, una de les bandes que tindrem en concert el proper 26 de setembre a les Festes de la Marxa de Barcelona. I sempre, és un plaer conèixer nous artistes, i més si tenen tant de talent com ella, Ali Saylor.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Avui arriba a sales el documental de la barcelonina que es va fer passar per víctima de l'11 de setembre a Nova York, La Supervivent.
2: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
0: L'ha dirigit el cineasta barceloní Quique Maillo i ressegueix la història de Tanya Head, l'única persona que suposadament va aconseguir sortir en vida de la planta on va impactar el segon avió a les Torres Bessones. Però una investigació periodística del New York Times va acabar destapant que en realitat es tractava d'Alicia Esteve Head, una dona de Barcelona que no havia estat mai a les Torres Bessones. N'ha parlat així a l'escena Quique Maillo.
3: El que volia més això és entendre la naturalesa d'algú que fa això, i pel camí el que descobrim és que no es pot donar cap cas de gran mentida si la societat que envolta el mentider o la mentidera no vol creure a la mentida. Estem molt acostumats a apropar-nos a aquest tipus de fets, com l'Enric Marco dient és un monstre, és un àngel caigut, perquè és la nostra forma de aïllar-nos del problema, però som part del problema, no? No es pot entendre la Tanya Head sense una societat que vulgui creure en aquella heroïna.
0: De fet, la seva història de superació i també la tràgica història de la pèrdua del seu promès va fer que arribés a presidir l'Associació de Supervivents del World Trade Center. Segons el guionista del documental, Marcos Goicolea, l'objectiu, això sí, de la cinta, és intentar entendre la seva història.
4: Bueno, és una noia que ja de jove es pateix una mena de trauma, diguéssim, i comença a fantasejar o a inventar-se històries o mentides per tal de fer la seva realitat més habitable. I llavors, doncs, d'alguna manera, perd el control fins que se li invade les mans. Al final és una dona que busca ser estimada, que busca un lloc on pertanya i que creu que amb la seva identitat real això no ho aconseguirà mai.
0: La Supervivent es podrà veure ara uns dies al cinema i d'aquí unes setmanes aterrarà a la plataforma 3CAT i a Filmin. I avui també arriba a sales Erupció.
5: Thank you.
0: Pel·lícula protagonitzada per Charlie XCX, un drama sentimental, però que també parla sobre l'amistat a partir d'una parella que es queda atrapada a Varsovia per l'erupció d'un volcà. I a més, la tercera estrena destacada d'avui és Anoche conquisté Tebas.
6: Pues voy.
7: Muy bien. Aquí está profundo.
0: Un drama dirigit per Gabriela Zorín sobre l'amistat i la pèrdua. L'agenda musical del cap de setmana, més enllà de l'acústica de Figueres, està farcida de concerts. Avui a les festes de Sants, Al·lèrgiques al Polen. Tocaran a partir de 2:15 de la matinada a l'escenari de Can Climent. Abans d'elles també hi haurà l'actuació al mateix escenari de Bons Nois. I demà, també en el mateix escenari, hi trobareu a quilòmetre zero. A Clariana, la noia, avui comença la desena edició del festival amb Bosca't. Hi trobareu Renaldo i Clara i Masoni.
8: I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer.
0: Avui també hi trobareu l'actuació de l'igualadí Quico 13. Tot això a partir de les 8 del vespre. I demà també a partir de les 8 del vespre, Ferran Palau i Sandra Monfort.
9: Manifestera, romancera, una coquetona que endú la guassona.
0: Estaran acompanyats de Maya Miranda. I mentrestant, a Cervera, avui hi comença l'Aquelarre. En l'apartat musical de la festivitat cerverina, demà hi trobareu Doctor Prats.
10: Amb una sessió d'aeròbic, vull donar-ho tot amb el meu body. Vull córrer com el Sony, que estic amb tu.
0: Serà a les 12 de la nit a la plaça Magdalena de Montclar. I també avui, Germà Negre.
11: Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassi, carabassi, carabassó.
0: El grup banyolí tocarà l'escenari de la plaça Major a 1:15. I aquest cap de setmana també comença la festa major de la Seu d'Urgell. Demà els protagonistes musicals seran els Catarres.

0: I dilluns també la Festa Major de la Seu d'Urgell, hi trobareu detalls. Si baixem fins a Sant Pere de Ribes, demà hi trobareu una nova proposta que vol ser l'alternativa als grans festivals, l'Inground.
1: Deixeu que sigui jo, qui més estima, deixeu que sigui jo.
0: Mishima obriran la nit de concerts, això sí, a les 6 de la tarda els trobareu, en un festival que també comptarà amb les actuacions de Hins, Niña Polaca i Sexy Zebras. I al Priorat avui comença una nova edició del Festival Terrer, que entre moltes altres propostes portarà demà Remei de Cala Fresca a Cornudella de Montsant. I fem un últim apunt per parlar del Festival Temporada Alta de Girona, que ahir va presentar la 35a edició. Arrencarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes d'espectacles d'arts escèniques. Entre les propostes destacades hi ha l'espectacle Le Salon, de Peeping Tom, també el nou espectacle de la companyia Knit Company, que va fundar Jan Lauwers, o també la nova proposta del director Romeo Castellucci, també noms d'aquí com Marcos Morau.
2: Escoltes i cats.

Gigi Ros, una de les noves veus del territori, donant vida al so de club, oferint les primeres pistes del que està per venir amb aquesta pulsió. 12 i 12, a tota velocitat, avancem el divendres, arrodonint iCat la setmana de la millor manera, compartint ara els bits electrònics que ens porten el duet de

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA.

Surfejant emocions i també una onada més, compartint la nova música de Massalles. I aquí arriben els d'Adam Levine, reconnectant amb el so que els va fer famosos. Maroon 5 amb Heroin.

Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Calvin Harris, animant l'inici del cap de setmana amb el Satisfy i més relaxat, de pulsacions, arriba la cançó amb la que va fer Diana ja fa unes temporades. Charlie Puth, aquesta How Long? How Long?

0: moriré.
1: La felicitat va cara, però que bé sona, amb l'energia positiva i festiva de Quilòmetre Zero. De seguida i abans de la una, els Oques Grosses, abans el torn pel gran hitmaker Bruno Mars amb Let's Just Mate. Just

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Aquest setembre torna la Festa Major de Calaf. Del 4 al 7 de setembre vine a gaudir dels concerts de Miqui Núñez, Saxeni, Quartet Mel, Mitjanit i Zapping Catalonia. Diverteix-te en família amb l'espectacle Xiulant de Xiula. Balla al ritme de les orquestres Metropoli Rosaleda i molt més. Tota la programació a calaf.cat.
1: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
3: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
4: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.

0: escoltes ICAT. A ICAT, pausa.
1: Pausa, els millors moments.
2: Hola, hola, com esteu, oients? Avui dimarts, a pausa, recordem els nostres avis i àvies. Recordem el seu llegat, que de vegades sembla més invisible, aquest llegat, que no el dels pares, però que també és molt important. Ens agafarem aquesta figura gràcies a la darrera cançó del disc que avui desgranem amb els seus dos màxims protagonistes. Donem pistes, Mariona Batalla, bon dia.
3: Bon dia.
2: A veure, pistes de qui són aquesta gent, no ho diguis, val? Jo aniré deixant caure pistes, a veure si la gent des de casa són germans, però hi ha gent que es pensa que són una altra cosa. El seu equip de futbol acaba de pujar a Primera Federació. Hi ha una altra germana que també fa cançons boniques i que té un projecte paral·lel amb una de les persones que avui estan assegudes aquí amb nosaltres. Ell té 31 anys, ella 27. Te'ls pots trobar a les places de Sant Andreu amb una guitarra i ganes de cantar. I ell va ser col·laborador d'aquesta casa. Jo trobo que amb aquestes pistes...
3: Facilíssim.
2: Ens hi posem?
3: Som-hi.
1: Comença la teva pausa del dia.
2: I avui dimarts dediquem el programa a Mariona Batalla. El dedico jo personalment perquè avui està malaltona i ha vingut igualment aquí a la feina com la que més. Benvinguda al teu programa, Mariona. Vinga, fot-li.

0: Efectivament, ho heu endevinat a les dues i gairebé dos minuts del migdia. Saludem la Júlia i en Pau. En Pau i la Júlia, germans Serrasolses, bon dia, com esteu?
1: Hola,
2: bon dia, què tal?
0: Molta il·lusió que estigueu aquí, eh?
2: Joder, ja tocava.
0: Nou disc, eh?
2: Nou disc.
0: Nou disc. Cinquè disc. I quin disc, també. Ara en parlarem. Però abans, parlem dels avis, com dèiem. Potser no us imaginàveu que començaríem l'entrevista per aquí.
2: Bueno.
0: Però això és molt lliure. Aquest programa és molt lliure.
2: Sí, sí, sí.
0: Vale? I ho farem plorant una mica.
3: He tornat a l'estudi, on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te

0: Aquesta cançó que esteu sentint es titula Gira tot igual, però diferent, i és, efectivament, la darrera d'un disc que es diu així. És la cançó que tanca el disc i, alhora, la cançó que li dona títol al cinquè dels Ginestar, Pau i Júlia, qui era? És que avui és dia de plorar, Pau, sí, ja t'ho dic, sí, Mariona. Sí. O sigui, avui hi ha doble ploració per una cosa que jo porto arrossegant uns quants dies, des de divendres passat, concretament, quan es va publicar aquest disc. Ja després t'explico la segona. La primera, gràcies per la llàgrima. Ja ho preteníeu, acabar el disc, que la gent acabés així, com una mica destrossadeta, però sí, feliços a la vegada d'amor?
1: Sí, abans ho parlàvem, que el disc té més un sentit musical que conceptual, mm-hmm, i comença molt amunt i acaba molt avall. Per tant, sí, era una cosa pretinguda.
0: Escolta, qui era Eudald Serrasolses i mm-hmm, què té a veure... Pregunta afegida, sí, amb cavall fort i amb els llapis alpino.
2: Doncs el nostre avi, l'Eudald Serrasolses, era pintor i era grafista. Ell va començar treballant a la Fabra i Coats, després va estar donant un cop de mà també a la carnisseria on treballava la iaia, i després va ser això, un grafista, va treballar de professor de la Llotja, i una de les feines que va fer va ser aquesta, fer el primer logo de la revista Cavall Fort, el logo també d'Alpino...
1: I moltes altres,
2: i moltíssimes altres coses. I una persona que et mirava moltíssim.
0: Ja, perquè estàs a la cultura popular, té molt impacte.
3: Sí, sí, clar, sí, és molt fort, el Bambi d'Alpino és del vostre avi?
1: No ho sé.
2: No ho sabem del tot, en realitat.
1: Jo entenc que ella es dedicava més a tipografies i històries.
3: Vale.
0: Escolta, creieu que sense el vostre avi avui no seríeu aquí, en aquest estudi? És a dir, quina és la transmissió de l'Eudald? Perquè em consta que a casa vostra, malgrat la Mayo, un petó Mayo, fa cançons, i vosaltres dos feu cançons, no sou una família artística musical. Llavors, d'on penja l'art? De l'Eudald?
1: Sí, jo crec que... Sí, sí. Jo crec que és l'únic referent d'artista que hem tingut a prop des de petit, i tampoc és que haguem tingut un accés a la cultura desmesurat ni per sobre de les possibilitats d'una persona normal de classe treballadora. Llavors, ell era el referent, el que explicava coses fora de lo habitual a casa nostra, el que tenia més imaginació, el que plasmava les seves idees en forma de quadres, i una persona que sempre hem admirat molt.
2: I també hi ha un punt, potser que ha agafat el Pau, aquest punt de perfeccionisme, i després una persona molt persistent. O sigui, ell va estar pintant que estava sec o quasi el 90%, i el tio seguia, va estar fins als últims mesos, potser ens va morir pintant.
1: Era un obsés de la seva
2: feina. Fort.
0: I, Júlia, acabes de dir, potser això el Pau ha heredat de l'avi?
2: Sí.
0: És així, Pau?
1: Sí.
0: L'autoexigència, potser?
1: Era heredat, l'autoexigència, el dormir poc i malament pensant amb la feina i posant al centre la meva passió per sobre de, per desgràcia, moltes altres coses, però que no ho puc controlar.
0: No, eh?
1: No, és una cosa malaltissa, crec, ja.
0: Vale. Sí. Però malaltissa que porta cap a llocs bonics.
1: Sí, clar. Ara estem celebrant aquesta malaltia de tants mesos.
2: S'ha suat, eh?
1: Sí, sí.
0: No, ara... però és que pot passar una cosa, perdó que et talli, però que aquesta obsessió gairebé que retrata la Júlia de tu i que tu admets, de vegades pot portar cap a un personatge complicat amb qui treballar. I em consta, perquè conec molta gent que et coneix profundament, que no és així. Per tant, saps separar una mica aquesta obsessió i no carregar els altres, en plan xungo.
1: I sobretot, crec que sóc conscient de les meves limitacions. És a dir, jo he estudiat música, però no he estudiat cap grau professional de música, i per tant sempre procuro envoltar-me molt bé de gent que sigui millor que jo, musicalment, sobretot, i deixar-me aconsellar i deixar-me convèncer i canviar d'opinió si cal, i també mantenir-me ferm quan crec que la meva idea és més bona que la que em proposen. Crec que amb els anys, i malgrat aquesta malaltia entre moltes cometes, he après a conviure amb l'art.
0: Parlant d'aquestes persones, shoutouts a en Cesc Valverde,
2: sobretot,
0: i a l'Àlex Pérez, també. No, que aquest senyor es veu que toca bastant les tecles.
2: Home, el Xico ha produït tot l'àlbum.
0: Sí.
2: I que bé, és que treballem molt bé amb el Cesc, fa molts anys que forma part de Ginestar, i crec que s'ha empapat tant de l'essència que fins i tot és ell a vegades qui ens impulsa a fer canvis, qui es tira una mica de, anem a tirar cap a un punt més rockero, o que no ens faci por també tenir un espai més ampli a cançons més íntimes. És molt, molt, molt guai treballar amb el Xico.
0: Hi ha una altra cosa afegida que vull posar sobre la taula. Heu dit fa un moment, nosaltres no teníem a l'abast instruments, tal... És a dir, tantes possibilitats. Veniu d'una família que era de classe treballadora, no? I que l'escena anava a dir catalana, mundial, està plena de músics, d'artistes, que sí que tenen possibilitats, no? Sí. Que a casa seva, doncs, perquè hi ha
2: que
0: més...
2: La majoria, no?
0: Sí, sí, sí. Que pot saltar Catalunya de pares en pares, sí. I no sí. Tocar terra, segurament. Llavors, això ha fet que vosaltres haguéssiu de renunciar a més coses per tirar una carrera, perdoneu, endavant, que una persona que potser té més facilitats, és a dir, per accedir a una guitarra acústica, per exemple, sí. O elèctrica.
1: Jo diria que sí, però també et diré quina sort, no?, la gent que ha pogut fer música des de petits, des de molt petits. Nosaltres, jo he fet 2 anys de guitarra i 1 any de coral, i és això el que m'he agafat per després, amb 18 anys, quan m'ha vingut de gust, agafar la guitarra un altre cop. Jo crec que sí, que hi ha gent que té molta sort. Nosaltres ens sentim super, super afortunats de la nostra educació i de qui som, i crec que és el que al final et fa valorar el camí. Vull dir...
2: Sí, i que o sigui, jo crec que no sé si més que renunciar hem hagut de fer molts malabars per poder-nos pagar els discos, per poder tenir temps per fer la part creativa o compaginant feines.
1: I que els meus pares mai ens han dit feu el que vulgueu.
2: No,
1: que és una
2: ens
1: cosa
2: van dir, estudieu...
1: Diuen, feu el que vulgueu.
2: Estudieu.
1: No, fes,
2: estudieu. Per tenir feines millors que les nostres, sí. Com a mínim, i després ja, a veure què tal això. I crec que també es nota... d'on venim a l'hora de parlar de coses, perquè al final a nosaltres ens atreveix més parlar d'habitatge potser que altres persones que tenen 8 pisos a la seva família i no han de pagar lloguer.
1: És molt fàcil dir, vés a buscar els teus somnis quan tens un coixí molt gran, un matalàs, 3 matalassos.
0: Bueno, 3 matalassos a cada pis.
1: Exacte.
2: A cada pis, sí,
0: que dius,
2: sí.
0: Ai, avui vaig a festa a Sant Andreu. Doncs mira, dormiré a Sant Andreu. Demà potser a Sant Celoni, no?
3: I dormirem a Sant Celoni.
0: Escolta, m'he apuntat aquí això de pagar discos, que és una cosa, Mariona, que ha sortit bastant aquí al programa, i de fet amb l'Àlex Pérez, amic vostre i persona excel·lent, això va aparèixer l'altre dia. Ell parlava d'aquesta anomalia d'aquests últims anys, diguéssim dècada i mitja, en què, sobretot amb l'auge de les plataformes i dels entorns digitals, els segells ja tenen un coixí més petitó, no? Llavors, abans sí que es pagaven els discos.
2: És que nosaltres no ho hem valorat,
0: no,
2: això mai.
0: No ho heu vist. No
2: nosaltres
0: heu
2: sempre
0: vist.
2: Ens hem pagat els discos.
1: Clar, el primer disc ens el vam produir, pagar i tot, i treure a nosaltres sols,
0: sí.
1: I a partir de llavors ho hem fet amb un segell discogràfic, però sempre hem pagat nosaltres.
2: I cada vegada, cada vegada costa més diners, perquè vols fer a llocs millors...
0: Et professionalitzes.
2: Intentes fer-ho més dies, perquè recordo el primer disc que vam gravar totes les veus del disc en una tarda. I jo recordo el gustet aquest del ferro, no? De la sang.
1: De sang al coll.
2: Sí, sí, de a muerte, perquè només ens podem permetre un dia d'estudi. I ara ja podem gravar, hòstia, mimar cada cançó, no? Com dedicar
1: marxem
2: una sessió
1: fora,
2: per cada dia... o 2 o 3 o 4, sí, això es nota.
0: I com a mínim equilibrar la balança i recuperar. Per això ho diuen molts grups, que a mi encara em sorprèn. I ho diuen grups més totxos dels que ens pensem. Primer, s'han de recuperar els discos, perdoneu, els diners que s'han administrat en fer un disc.
2: Sí.
0: No?
1: Nosaltres el càlcul que fem habitualment és que les despeses que tenim abans de començar la gira, és a dir, la gravació del disc i tota la inversió que hem de fer, jo què sé, aquest any ens hem comprat un equip inalàmbric increïble de monitoratge. Que això són...
0: Ah, per anar amb els in-ears,
2: sí.
0: Això que portava ara les orelles.
2: Però propi... Els inalàmbrics de guitarra perquè l'Andrea pugui sortir cap a davant i fer el que vulgui.
1: Doncs aquest any ha sigut un any de moltes despeses, i llavors doncs, el nostre càlcul és que pagant sous i tot plegat, quan acabi aquest any... aquest primer any de gira, haurem recuperat aquesta inversió.
2: Sí, per sort... no patim ara, tampoc. Vull dir que estem bé a nivell de gastos
1: bé,
2: i aquest equilibri està bé.
0: S'ha patit, però, s'ha patit a la vostra trajectòria?
2: Bueno, també com que hem sigut sempre molt conscients... Hem sigut sempre molt conscients del que tenim, mai hem gastat per sobre les nostres possibilitats, vull dir que no podem pretendre, ni tampoc som el grup, de tenir 6 músics i, a més, afegir 3 ballarines i un show de no sé què i uns confetis... No, tio, no estem en aquest punt. Llavors, estem fent aquest creixement realista i progressiu, que també és...
1: I també tenim el José, que és una figura que treballa amb nosaltres i que és com una mena de mànager personal, que sempre fa de pessimista, saps? Una figura molt necessària que et baixa peus a terra i per molt que tinguis 50 concerts tancats per aquest any, diu, ojo, perquè l'any que ve no sabem, igual guarda una mica.
0: Potser ve una pandèmia.
2: La clar, formiga.
0: Recordeu el que dèiem amb el Ferran Palau? Ell va fer aquells vídeos increïbles allà als Alps. No, Països Nòrdics. i va venir una cosa que es deia Covid, i aquella inversió no es podia recuperar perquè els Paldús s'havien cancel·lat. Vull dir, clar, li passa a tothom, i a músics d'alçada amb trajectòria llarga com el Ferran Palau.
3: Clar, i que hi ha una part dels projectes musicals que la gent no veu, que és tota la part econòmica i aquest funcionament gairebé d'empresa. Vosaltres com ho comporteu? Perquè és d'aquestes coses que dius... Joder, és que jo vull fer música, no vull seure a omplir un Excel.
1: Nosaltres, com deia abans, tenim una persona que treballa amb nosaltres cada dia, que es diu José, és una persona que viu de ginestar, vull dir, i que es dedica a tots els temes de comptabilitat, road manager, és com un angelet de la guarda que es dedica a fer tot el que nosaltres no podem fer. I per tant, sense això, segurament ens hauríem de dedicar moltes més hores a temes que no són la música, que ara, per sort, és el nostre focus.
2: Sí. I que també quan tot va creixent i te n'adones que cada vegada has de tenir com molta més vista això, el que està passant ara i amb la visió. La meva parella m'ho diu com, ostres, jo pensava que ser músic era una cosa que és fer una cançó i sortir a l'escenari i veu tot el que hi ha darrere, no? Que és totes aquestes hores que invertim en que tot funcioni, la gestió humana amb totes les persones, gestió econòmica, els dies que estem amunt i avall fent entrevistes, que és molt bonic, però que també ho veus des de fora i dius, ulo, no pareu, tio. Yeah, o sigui... Yeah.
3: Quan descanseu?
2: Ja descansarem.
0: Quants cops heu explicat les mateixes coses aquests dies?
1: Així tant...
0: O intenteu no fer-ho?
1: No, intentem no repetir-nos gaire.
2: Sí, i també estic veient molt de mimo per part de tot el col·lectiu de periodistes i de persones que treballeu fent aquesta feina, de... Tio, la gent està escoltant molt el disc i estan a preguntes cada vegada menys evidents. I això es nota i també estem molt més tranquils a l'hora de contestar-les.
0: Sí. Que bé.
4: Sí, sí, molt.
0: Doncs periodisme lluny de nota de premsa, que les notes de premsa que ens envien els mitjans, perdoneu, els segells a nosaltres ens van de conya, sí. Però si fugim d'això o li donem tres voltes, doncs els músics ja veieu que estan més,
2: més agraïts. Sí, i surten coses molt interessants.
3: Bueno, i que al final és la nostra feina, no?
0: Sí, exacte. I que ara fem una mica de promo d'un altre grup que està separat. Quan tornaran?
1: Ai. Jo calculo que 2 anys i mig, 3, no?
0: 2 anys i mig, 3, no?
2: Jo dic menys.
0: Sí, Guillem Gisbert, fer un altre disc?
1: Sí, sí. Això sí.
2: No? Va, potser sí.
1: Sí? Això sí, sí.
0: I després Manel.
1: Exacte.
0: No? De moment, Els Guapos Són Els Raros, aquest disc era el primer. I quin disc, eh?
1: Quin disc?
0: Encara l'estimeu? Quin disc? Encara l'estimeu.
5: I el Pep és un noi que ha fet...

0: passa res.
1: Ja sabeu que les lletres de Manel són universals, però també es poden equivocar. Els guapos també ballen bé, tenen swing, i avui ho demostren els nostres convidats, Mariona Matallà.
2: Vaja! Bueno, lo de ballar bé, no sé.
1: És floret. Qui balla millor, els dos?
2: És que no sabem ballar, llavors fem el que podem.
3: A mi és que ma mare sempre m'ha dit que ballava bé, i llavors ho vaig portar al directe i...
1: Et va dir que ballaves bé i, sí. I no... Mames,
3: crec
1: no diu
3: volia dir que era molt graciós. Això
2: sí, però seria terrible que ens diguessin així. No, jo crec que un dels objectius d'aquí alguna gira propera és fer algunes classes i sí, poder no? moure una mica.
3: Sí, unes sí. classes del Pep, del Sui de Flavos, ens anirien
2: ai,
3: molt bé.
2: Ai, sí.
1: Hòstia, el Pep podria ser una de les persones que es mou millor d'aquest país, no?
4: Sí. Sexy loca.
1: Puja a l'escenari el tio i mare... Escolta, aquí, en aquesta casa... Bueno, aquest programa, per començar, no ho sabeu, però és una...
4: Capsa de sorpreses.
1: Llavors, en aquesta casa teniu una amiga que hi treballa. Cada matí.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Sí, sí o no?
2: Sí. Molt bona amiga.
1: Què tal balla aquesta amiga que es diu Laura Grau?
3: Ah, bueno.
2: Bé.
1: Tampoc me l'imagino ballant tan bé.
2: Una mica com totes, depèn de l'hora i depèn dels litres de...
1: D'aigua, sí, sí.
2: Sí, d'aigua, exacte.
1: Bé, la Laura, tu saps, Júlia, que quan va venir la Laura convidada aquí,
2: sí.
1: tu vas enviar un missatge.
2: Sí.
1: I la Laura us havia de tornar al mateix.
5: Doncs fer-me amiga del Pau i la Júlia i de la colla que compartim és probablement el millor que m'ha passat en els últims 2 anys, és gros, eh? I tot i que cada vincle personal entre tots nosaltres és diferent, sí que trobo que ells dos i la seva música han fet una mica de pegamento d'aquesta amistat, perquè som un grup que vam començar a anar junts just com van estar en la vida meva, i aquesta va ser una mica la banda sonora del deliri col·lectiu que ens va agafar els uns amb els altres, que en poc temps vam anar tots a una dotzena de bolos exactament iguals i segur que ara ho tornarem a fer amb la nova gira, vull dir que allà seguim. I sí que són coses que fas pels amics perquè te'ls estimes, com quan vas, no sé, a un aniversari o a veure un partit de futbol, però és que en el seu cas et diria que ningú fa un esforç per seguir-los, perquè tothom és fan de veritat de Ginestar. I que ho digui jo no té mèrit perquè ja m'agradaven d'abans, però és que hauríeu de veure com llueixen alguns dels nostres amics, eh? Que te'ls trobaries sols de nit i canviaries de vorera com per imaginar-te'ls allà escoltant Ginestar. I això crec que és perquè, a part de tenir talent per fer música i per sortir als escenaris, són dues persones que viuen el seu èxit amb molta senzillesa, que mai han fet cap estirabot de famós i els han pujat els fums al cap de moment. Al revés, jo crec que a vegades no se'n recorden de la quantitat de gent que els escolta. I per tant, nosaltres tampoc, no? O sigui, ho viuen amb il·lusió, però alhora com qualsevol altra feina, que quedem en una terrassa qualsevol per celebrar els discos nous. Sortim de festa en discoteques qualsevol després dels concerts, que potser algun dia tindrem algun disgust per no protegir-nos una mica més, però crec que estar tan a prop de la realitat, del carrer, de la gent que els escolta, és el que els fa mantenir l'essència del que són, i també que tots els que tenim la sort de compartir la vida amb ells ens acabem estimant el seu projecte tant com ho fan ells. Així que per molts anys, molts èxits, i mua, mua, mua, us estimo molt.
3: Cuidado. Joder, que bé que parla.
1: Que bé que parla, Laura.
4: Sí. Ai, sí. Jo, pobre, o sigui, amb tot el maco que ha dit, el que més m'ha agradat és el mua, mua, mua.
2: Mua,
1: jo vull destacar una cosa. Diu, us estimo molt, que és una cosa que la Laura, en distàncies curtes i en amistats, crec que sí, que és així, molt amorosa i tal, però que ella té com un posat en antena, no?, que no és tan així. I a mi veure la Laura en aquesta tessitura, el dia que va venir al programa i tu li vas enviar un missatge, es va... Quasi plora, en directe, eh? Vull dir que s'amaga una... Davant de la seva personalitat, així, abassegadora i tal, s'hi amaga una tia molt sensible, no?
2: Molt sensible. I ha sigut, com diu la Laura, per nosaltres també ha sigut un gran descobriment. Jo crec que hi he acabat profunditzant molt més perquè hem agafat una amistat des d'un lloc més, més íntim. I jo, és que és una tia molt especial, amb moltes ganes de cuidar, d'estimar. Una tia que es deixa cuidar, que també a vegades hi ha gent que sembla molt accessible, però no ho és, i no sé, és que és la millor,
3: també
2: la veritat.
3: També si et poses a veure l'univers musical i el de comunicadors de Catalunya, crec que Ginestar i Laura Grau crec que és un match perfecte com a concepte.
2: Sí.
3: Sí.
1: Per què?
3: No sé, crec que ens poden associar molt fàcilment.
2: Ideològicament.
3: Sí, per exemple, ideològicament.
1: Generacionalment, sí, sí.
3: Intensos de l'hòstia.
2: Propers, no? Sí. Ella t'està explicant el caos de no sé què mentre planta unes flors o mentre cuina, no sé què. Doncs nosaltres una mica som artesans també d'això, amb la música.
1: És veritat que els vídeos de Laura hi ha menys talls. Saps aquests vídeos típics d'influencer que veus que van apretant el mòbil?
2: Sí.
1: Perquè detalls, els de Laura n'hi ha molt menys, perquè té un riu com a discurs.
3: No, és una animalada.
2: Increïble. No saps quan acaba.
1: Escolta, una altra cosa, què anava a dir més? Ah, sí, que m'ho he apuntat aquí. La Laura ha dit que toqueu de peus a terra i diu, potser una mica massa. Per què? Perquè, segons ella, el que n'extracta de les seves paraules és que sou gent famosa, coneguda, popular, i que aneu pels puestos com pensant-vos que no ho sou. Us heu trobat amb alguna, en alguna tessitura d'aquestes de dir, ai, potser aquí no hi hauríem de ser?
3: Sí, algun dia sí.
2: Algun dia...
3: Sí, però sí. No és habitual. Nosaltres, primer de tot, som dues persones que ens costa sortir del nostre barri i, per tant, allà ens coneix tothom i ningú ens diu res perquè hem nascut allà i convivim amb els nostres veïns. Després, quan et plantes al mig de plataforma a les 3 de la matinada, doncs sí que hi ha dies que la gent és una mica pesada.
2: La gent perd el filtre a certes hores.
1: Per què anar a plataforma?
3: Doncs perquè acabes de qualsevol història per allà paral·lel.
2: Qui diu plataforma diu Apolo, diu Raz. No,
3: però,
2: o sigui,
3: va. El
2: fem o sigui, nosaltres fem la ruta i el circuit que fa la nostra gent, saps? O sigui, perquè...
1: Bueno, i que hem fet la majoria dels camins.
2: Exacte, és que tampoc ens sentim tan diferents, o sigui, és que no ens sentim tan diferents.
3: I potser és en comparació que hi ha gent que l'escolta molta menys gent que nosaltres que va amb uns fums.
1: Ai,
2: clar. No, jo només surto a l'Helio, al Rubi, no sé, no, tio, la veig una mica de terra enganxifós.
1: És que si vaig a plataforma em coneixen massa.
3: No.
1: Això hi ha gent que ho diu. Vull dir, no vosaltres. No, esteu retratant aquesta persona que selecciono molts llocs perquè si no potser és massa famós.
2: Hi havia cert personatge que deia que anava a Polo a pujar-se l'ego de tant en tant.
1: Clar. I no direu qui és, llàstima, però m'agradaria molt.
4: I jo us volia preguntar, perquè quan la Laura parlava de posar-vos en risc en segon quin espai, jo havia pensat com amb el tema haters i he pensat, alguna vegada heu buscat com Twitter què diu la gent de Ginestar? Perquè a mi el que em passa molt és... que jo rebo molt hate, però després surto al carrer, comparteixo espai amb gent que sé que ha rajat de mi...
1: Tu reps no hate, tu?
4: I mai no m'han dirigit la paraula, i penso...
3: No, nosaltres, per començar, rebem poc hate, però el que rebem és que ens la rellisca, però bueno, és que no...
2: També hi ha un punt de dir, és que no li agradarem a tothom, ni pretenc agradar-li a tothom, llavors si la gent que ens escolta li mola, li fa feliç i s'emociona, perfecte, i la gent que no, doncs que se'n vagi a escoltar altres coses. Tampoc crec que siguem persones, potser sí que som polèmiques perquè ens posicionem políticament, però em sembla que defensem coses tan òbvies i evidents que... Bueno, és que això després és broma, eh? Però, o sigui, és...
4: Bueno, però que també, si li generareu rebuig al senyor Josep Maria Burgès, igual és una victòria també pel vostre projecte.
2: Sí, exacte.
3: Es desgrana sola, no? O sigui, es fa la tria sola, en realitat.
2: I jo crec que també se'ns ha passat, el de buscar... Bueno, almenys jo fa molt que no busco gent estat a Twitter. No el tinc
3: jo sobretot en setmanes de llançaments sí que vaig buscant, però sobretot perquè hi ha comentaris molt bonics joder, m'acabo d'escoltar el disc de gent estar nou i que bonic, no sé què.
1: Això em fa il·lusió. De tant temps treballant un disc, entenc que un tuit sí que et pot fer el dia.
3: Sí, em pot alegrar el dia.
4: Jo he tingut anècdotes tipus... M'he casat i he posat Ginestar per...
2: Sí, un muntó. Això és molt guai.
1: Com?
2: O sigui, gent que arriba a l'altar o on arribin l'arco d'esto, de qualsevol cosa, escoltant amb una cançó nostra, jo molta il·lusió.
1: Quina, habitualment? N'hi ha una que sigui...
2: Primer va ser Estimar d'una terra, després Molta Només lesbiana viure... amb l'Eva i la Jana.
4: Sí.
3: Tot el que ens queda últimament.
2: Sí.
1: Hi ha una altra cosa, que si busqueu Ginestar també us trobeu amb gent que es diu Ginesta.
2: Sí, la nostra cosina.
1: Qui és la nostra cosina?
2: La nostra cosina es diu Ginesta Serrasolses. És una...
1: Ve d'aquí el nom del grup, doncs?
2: No, però... I ara l'altre dia pensava que li deuen dir coses. I és profe d'Insti, és una tia molt guai. Ha sigut nòmic fa poc.
1: Hi ha la Ginesta Quindal, que és guionista i és cineasta, que és boníssima. Boníssima. Si busques Ginesta o Ginesta, que ja se sap que Elon Musk no hi entén d'accents oberts.
2: I la Gin, la cantant, es diu Ginesta, de nom.
1: La Gin d'Eufòria?
2: No, la Gin que no és d'Eufòria.
1: Gin d'Eufòria.
2: La Gin, es diu Gin, el seu projecte. Perdó, ens va dir que es deia Ginesta, també. Sí.
1: Coco Gin Davis, em diuen per... Perdó, és que jo quan vaig a Eufòria, Mariona, ja saps que patino. O sigui, no puc... Bé, és igual. Escolta, que estem sentint una altra persona que quan l'escoltes parlar... S'està acabant, oi?
2: Aquesta cançó és increïble. L'altre dia li vaig dir a la Venus, tio, aquesta cançó m'encanta.
1: La Venus, la Valèria, també quan xerra, és com la Laura, que t'atrapa.
3: Sí, eloqüent, perfecta, sí.
1: Sí, sí.

0: persona que està col·laborant en més discos de l'escena. L'altre dia vam parlar i em va dir: perdona, és que no puc atendre, que estic fent una col·laboració en un grup de música irlandesa.
1: Uau.
2: Ah, uau.
0: I és el que em faltava per veure.
2: És més mona?
0: És molt mona.
2: Sí, sí, sí.
0: I l'altra cosa és que la cançó es diu No faig res amb la mar, referint-se a la mar mediterrània, i col·labora amb la Mar Pujol. Bueno, aquí la brometa que havia fet la Valeria.
2: M'encanta la lletra.
1: Ideal.
0: Molt guapa la lletra, no faig res interessant. Nois, tot gira igual?
2: No, mai.
0: No,
2: per sort, per sort.
0: Vale, fem una prova. Fem una pau, ho sento. Fem una prova.
3: Això de l'amor fet amb pressa no és per nosaltres, perquè ens sobrepassa i ets por tot el cos.

0: però ara em diuen...
1: Aquesta cançó no forma part del disc que avui presentem, Gira tot igual però diferent, sinó que forma part del primer disc de Ginestar, que es deia Neix, que és de l'any 2018, i on Pau... aquesta cançó la cantes des d'una passió que a mi m'agrada moltíssim, i t'ho dic de veritat. Es diu L'absurd, aquesta cançó. Orgullós o què, ara, així, en perspectiva?
2: Sí, feia molt que no l'escoltava, i, hòstia, pensava que cantava pitjor. Jo tenia el record de que cantava molt pitjor. Sí, és una cançó que vaig escriure molt fotut. No sé
1: T'has
2: com...
1: fotut
2: sí,
1: en aquesta cançó.
2: I, ostres, li guardo bon record, perquè me'n recordo que m'ho vaig passar molt bé gravant-la, en plan, una mica com el Mirall, saps, la cançó d'aquest últim disc, una mica la mateixa sensació, alliberadora i guai, sí, preciós.
3: I jo recordo molt les primeres experiències d'anar a l'estudi, primer cop que vaig sentir una claca a la meva vida, com de, la claqueta per gravar,
1: el,
3: no?
1: El metrònom,
3: sí, com de dir, és que no podia. I ara la necessito, doncs, com... Sí, sí.
1: Useu professionalitat.
3: Sí.
1: És així, eh?
3: Abans també parlàvem que si el Pau i la Júlia d'aquest disc escoltessin el d'ara, estarien molt contents. Crec que els agradaria. Crec que de tots els discos és el disc que més els agradaria.
1: Sí.
3: Com perquè recuperem aquesta part més com rock, també.
1: Hi ha una part més
3: molta
1: visceral.
3: Molta balada, també. Sí. Molt, és molt...
2: Menys condicionada per res. O sigui,
3: sí.
2: Bueno,
1: digues.
2: No, que amb el pas...
1: Què voleu dir amb això?
2: Doncs que amb el pas del temps, un cop sents que estàs també consolidat, tranquil, et pots permetre fer realment el que et dona la gana, reconeixent també que hi ha altres cops, no? Que igual has anat a buscar un estil que era més per tots els públics, no? Amb la voluntat de fer el projecte més gran, i crec que amb aquest últim disc hem fet no el pas enrere, sinó hem fet una mica de cafè per més cafeteros.
1: Clar.
2: Saps què m'he dit?
4: Parlem una mica d'això, perquè jo crec que, com a persona que ha estat en projectes musicals, sempre hi ha aquest punt de dir... I a part crec que és una paraula que fem servir molt als artistes, que és fer una cançó radiable.
3: Total,
4: vol dir que tots els discos mínim han de tenir una o dues cançons que sonin a la ràdio per assegurar alguna cosa.
3: Saps quina paraula em fa molt de ràbia, també?
1: Filler.
3: La de que funcioni. Una cançó que funcioni.
4: Però és que és una cosa que gairebé la tens interioritzada, perquè dius, és que he de tirar el projecte endavant i perquè funcioni he de posar aquesta falca.
3: Bueno, i també crec que està bé, eh? Vull dir que al final els projectes... A nosaltres ens fa molta il·lusió sonar a la ràdio. Moltes vegades, econòmicament, també hi ha molts que se sostenen amb les escoltes. I aquestes cançons més radiables, pues, segurament tenen aquesta fórmula pop, i crec que tots els discos necessiten una cançó així.
2: Després ens emportem sorpreses, perquè, per exemple, la cançó de Les coses senzilles ha estat sonant a la ràdio, de les més radiades dels últims mesos, i des del meu punt de vista, quan la vam fer, no era ni de conya una cançó que estés feta per sonar a la ràdio.
3: I crec que
2: obrim els ventalls nosaltres mateixos també del que és radiable, i això és guai.
3: I crec que l'error és voler fer com tot el disco radiable, no? Perquè llavors dius, és que tot sona igual, has de poder tenir matisos.
1: És possible que estiguem sortint d'una època en què tot ha sonat igual?
2: Sí, estic convençut que sí. També vaig tenir la sensació...
1: No de vosaltres només,
2: no.
1: Parlo de nivell global d'escena.
2: Sí, des del 2023 fins ara, vols dir, més o menys.
1: Sí, i abans i tot potser sí.
2: Sí, potser sí. Tinc la sensació també, ja parlant, tornant a parlar de nosaltres, que hi ha gent que sona a Ginestar. Saps què vull dir?
1: Sí.
2: O sigui... que és una cosa que mai ens havia passat, i ara a vegades escolto cançons i dic, hòstia, sona una mica a mi.
4: Ginesteja.
2: Sí.

0: Hòstia,
1: sí. M'agrada una cosa de tu, Pau, que està, ha aparegut dues vegades avui, perdó, el que diré ara, i és que no tens aquesta pose que tenen molts músics. És a dir...
0: Aquesta què?
1: Pose.
0: Ah, pose.
1: Sí, has reconegut que vas a Twitter a buscar què diuen del disco, sí, que hi ha músics que tenen la pose aquesta de no, jo no miro perquè jo tal, no sé què. No. I això que deies ara, que et faci il·lusió ser una mica referent per un altre i que alguna cosa soni a tu.
0: Bueno, i que és guai perquè és que d'alguna manera empapat, no? I això ens ho, no sé qui ens ho va dir fa temps, que una de les victòries com a grup és que la gent pugui dir que això, que algú que sona a tu, no? Yeah. Això és guai.
2: I el que deies abans de que tothom sona o sonava una mica igual, crec que encara queden uns anys. Crec que encara ens queden uns anys per trencar amb el que és mainstream i amb el que s'ha de fer, amb el que funciona. I
3: com creieu que es diversifica l'escena? Perquè jo crec que una part important també la tenim els mitjans de comunicació fent tria del que fem sonar i del que no, però hi ha una altra part que cada vegada està com menys solidificada, que és que una cosa es faci viral a TikTok de sobte, i això és la nova moda.
0: Sí.
2: Jo tinc la sensació que aquest moment de que havíem de fer TikToks per fer-nos virals, crec que ja ha passat. Juraria que el TikTok i haver de fer coreos i històries d'aquestes, no.
0: O que ens hem fet tirants i el nostre projecte no ho necessita.
2: Però tampoc la gent ja... És a dir, per dir alguna cosa, la Mushka fa uns quants anys penjava un vídeo cantant una cançó i es feia viralíssima en un moment. Mm-hmm. Jo crec que fins i tot les persones a les que els hi funcionava com un tiro han deixat de fer-ho.
1: Ja. Yeah. Pot ser. En aquest sentit, us recomano molt que aneu al Substack del Pep Saula, el Pep de Ginestà. Ai, perdona.
0: Sí. De Saxeni.
1: De Saxeni.
0: Bueno, de Ginestà també. Ens va produir...
2: Tres cançons.
0: Sí, sí, sí.
1: I sortien ells. Mm. Com es deia? La que acabava amb guitarres així gravat a...
0: Ah, no, tu dius la de Saxeni, no?
2: Ah, vale.
0: Sí, la col·lab.
1: Ah, no, clar, però era el seu disco.
0: Era el seu disco, però també ens va fer de productor a l'EP de Només Viure.
1: Vale. Hi ha un article del Pep Saula a Substack que es diu La calma tropical arriba al pop català.
2: L'he llegit.
1: Molt interessant. Ell diu que ara mateix estem en aquesta calma tropical, que és de 2025, interrogant fins on. I diu, la fórmula del pop urbà s'ha esgotat i la nova producció es torna bastant avorrida. Tots els artistes que havien fet el cim durant els anys anteriors treuen els seus discos i temes més descafeinats. Pot ser que estiguem començant a superar la calma tropical aquesta, a la que fa referència?
2: Si és per nosaltres, sí. O sigui, no,
1: home, clar, què diràs tu també ara? Però sí,
2: ah, no, sí, no. O sigui, jo et podria reconèixer que, per exemple, les coses senzilles per dir alguna cosa, o amb tu i per tu, és una mica el que havíem fet al disc anterior, vull dir, però també ens venia de gust linkar les dues èpoques més maques de la nostra vida, no? Mm. Però també hem anat a buscar els límits del que nosaltres enteníem que era Ginestà, amb El Mirall, amb Momomua,
0: amb
2: El Giro d'Igual però Diferent, que és una cançó totalment despullada amb un micro penjat del sostre i sense edició. Vull dir, crec que això per mi no és calma tropical i... No sé si és el que la gent esperava de nosaltres, però és el que podem oferir.
1: Sí. I està el que poden oferir, doncs, com deies, has fet menció a Mua, Mua, Mua, que és una cosa que també ha fet la Laura Grau, sí, a la seva nota de veu, i ara... Mua, Mua, Mua.

0: l'acudit.
1: Ja heu sentit que això és pop vitaminat a sac i, a més, és una història. De fet, aquesta és una de les primeres cançons al disc i, com dèieu en començar l'entrevista, aquest àlbum que avui esteu presentant és un viatge... Diguéssim que l'emotivitat va a través de, també de la música, de ritmes i de l'estil de les cançons, eh? Vull dir, comenceu molt a dalt, aquesta cançó ho demostra. Això ja era el concepte, estava així decidit? O vau tenir les cançons i vau dir, mira, em lliga per aquí?
2: No, o sigui, teníem clar que volíem començar per amb tu i per tu, perquè la primera frase era, potser podríem començar... Sí. Teníem clar un esquelet, que era la casualitat al mig, perquè ens servia molt bé l'anexa i perquè també tenia la frase final de ara que el començament ja s'ha acabat, i teníem molt clar que volíem acabar amb la cançó de Gira tot igual però diferent. I la resta la vam endreçar per dinàmica musical més aviat. Que no, o sigui, no hi ha un fil conductor, no? Com que podria semblar,
3: hi ha molta gent que se l'imagina, però això ja dona joc a...
1: Hi ha gent que s'imagina, doncs un concert
3: Està bé, està bé.
1: Que és una explosió d'amor romàntic.
3: Està molt bé.
1: El que passa que hi ha dues cançons que són de caire familiar i aquí ens trenques els esquemes, o ens traieu els esquemes.
3: No.
1: Llavors aquí ja no lliga tant, però sí que t'ho pots imaginar, no?
2: Sí, clar, clar, perquè hi ha la de amb tu i per tu, que és quan comences a parlar amb algú, no sé què, aquest neguit, i després arriba a
3: perdre
2: el cap. No,
1: has perdut el cap tu ara amb el tracklist o te'l saps?
2: Sí. No, no, l'he perdut una
3: sí
2: mica.
3: Sí que l'has perdut.
2: És que passa que ara també tinc el lío amb el directe.
1: Ah.
2: I, saps? Llavors és com...
1: Sí. I el directe, ja està assajat o no?
2: Està assajat, està tot preparat per començar l'1 de maig.
1: Com està el Xico del tema?
2: Molt bé.
1: Està molt estressat d'haver preparat disc i directe i el seu disc, també?
3: Jo crec que ja està tranquil.
2: Està tranquil.
3: Està tranquil. Està treballant amb altres coses, fent les seves cosetes, tal.
2: Ell parla de cicles i deia que sempre que treu disc i ginestà és com un bon auguri que serà un bon any.
1: Vale. Deia això... Espera't un moment. Deixo del Xico, doncs perquè el Xico...
4: Pues mira, tio, l'altre dia vaig reflexionar molt perquè estava tornant del bolo de Martorell. Porto unes setmanes que no estic molt fi, ells ja ho saben. I, tio, tornava del bolo de Martorell i em vaig sentir com feliç i ple per primer cop en una ratxa. I, hòstia, em vaig donar compte que era gràcies a Ginestà, saps? I gràcies a lo bé que estem, a la d'hores que hem passat junts aquests mesos. Han sigut superintensos perquè ha sigut produir el disco i just després empalmar-ho amb produir el directe. I tot i enfadar-me molts cops i ser un bronques, estic molt content de formar part d'això, d'estar amb ells, perquè estem molt bé. Són gent essencial per mi. M'hi recolzo més del que jo em pensava en això. I si no fossin així de guais, doncs crec que no funcionaria per res. I estic superagraït perquè tant la Júlia i el Pau com tot l'equip i tot, crec que som una autèntica família i que estem molt, molt, molt bé junts. I tant de bo duri molts anys, la veritat. Així que, això, us estimo molt, Júlia i Pau, i ens veiem en breves. Mua, mua.

0: Farà molt aquí, en, aquest, en aquesta paradinha, a trepitjar-los, i així no s'enfaden tant, perquè és que la producció d'aquesta cançó és sensacional, eh?
1: És sensacional.
0: Està molt bé. Sí. Es diu Amirall. Amirall, sí. No m'he equivocat. És una cançó que pot aixecar certes controvèrsies o que la gent es pot pensar coses sobre relacions personals conegudes d'en Pau, però no hi entrem, perquè aquí...
1: No, és que no hi ha, és que no és
2: cert. Que no hi ha res d'això.
0: No som que no surti aquí.
1: No, llavors, exacte.
0: Una cosa que us anava a dir. Això que deia en Cesc, que el Cesc deia, a vegades m'enfado, a vegades no sé com ho ha dit exactament, soc un borde, no sé com ho ha dit.
2: Un bronques.
0: Em consta que en Cesc Valverde, a.k.a. Chico, per cert, el seu disc en solitari últim.
2: Uf,
1: animalada.
2: Jo calculíssim.
0: Listen, és increïble.
2: Me'l poso molt per entrenar.
0: Ah, sí, eh? Pues mira, sí, molt,
2: perquè
0: molt
2: és com molt...
0: I us he de dir que per generació a mi no em tocaria, a priori, tot i que la música no entén de generacions, però aquest concretament...
2: És molt bo.
0: Llavors, a banda d'això, és un currante i un obsessiu com tu, Pau?
1: Sí, sí, sí.
2: I com ho feu,
1: això? I ella, a més, té moltes més eines que jo a nivell musical, perquè és supermúsic i superproductor, i llavors ell és capaç de fer tot el seu procés sencer, no? De composició, de gravació, de producció, amb el seu propi... projecte, dic. I llavors, amb nosaltres, amb aquest disco, doncs s'ha ficat en la composició per primera vegada des de que treballa amb Ginestar, i li hem dit que produeixi tot el disc. Vull dir, al començament teníem dubtes, no? Li anem a donar una cançó que ell, una altra cançó que ell, però és que quan parlàvem de tornar als inicis una mica o a recuperar la nostra essència, sentíem que ho havíem de fer amb el Chico, que és realment qui ens ha conduït fins on som.
0: És família? Que tu, és Júlia, que fora de micro, has dit família, la paraula?
2: Sí, és que el Chico ja forma part de la família, i crec que hi ha algú de la manera de parlar-nos, no? Com que deia, de durar bronques, que és aquesta concessió que a vegades et prens quan tens una tensió amb un germà. I és que porta molts anys amb nosaltres, és que hem viscut junts, vull dir que ha sigut com una cosa molt intensa. Llavors, jo estic superagraïda que el Chico s'hagi tirat una altra vegada a la piscina amb produir un disc sencer, que és que em sembla una feina molt difícil, que es prengui aquest projecte com una cosa seva, perquè ho és, no?
0: Sí.
2: I per molts anys més treballant amb ell, és que l'estimem molt. M'ha emocionat molt, ara el trucaré, perquè m'ha emocionat molt aquest missatge.
1: I que ens segueixi apretant, que també és una cosa molt guai.
0: Ah, no, que està bé, eh? Vull dir que si saps... Mm. Clar, si traspasses aquesta línia de familiaritat, que ja et dius les coses com vosaltres dos i la Mayo, us les deveu dir, no? Que sou germans,
2: sí.
0: Us mateu, i a vegades, i us abraceu...
2: És que no ens matem gaire, bueno, germans,
0: però... No? Sí. Clar, amb el Cesc, si ha traspassat aquesta línia, doncs endavant.
1: És molt guai.
0: Mentre no arribin males maneres, òbviament.
1: No.
2: També parlem molt, de com ens comuniquem i com no...
1: No em facis caretes, eh?
2: Ah, sí?
0: Caretes.
2: A l'escenari. Quan algú s'equivoca...
0: Ah, caretes em farà.
1: No, perquè m'havia menjat... Estàvem fent el no directe i m'havia menjat jo amb patates al moment de presentar els músics, saps?
2: Sempre diem que en directe, quan algú s'equivoca, la resta ha de fer veure que no passa res. I just ell, pobret, que estava cabrejat perquè el Pau se l'havia menjat tres vegades aquest moment, va fer una cara com...
1: No, perquè també havia de apretar pedals de l'Andrea, que no estava allà perquè estava de...
2: Ah, sí, moltes coses. Estem absorbint molta informació en molts pocs dies, i el Pau li va dir, no, cares, no, i després es van demanar perdó, que és una cosa molt xula.
0: Escolta, primer bolo. Vull venir aquell dia. Em miraré el Cesc tot el rato.
1: Estem preparats.
2: Li hem tret la mampara aquest any, així que el podràs veure.
0: Ah, sí, perfectament. Sí. A veure, bolos, que no me'ls he apuntat com sempre.
2: 1 de maig.
0: Els tinc aquí. Ai, no els tinc. Ara aquí. 1 de maig a les trenes, a les escales de la catedral, és, no? Que ho feu, això?
2: Sí.
0: Guapo, allò.
1: Molt, molt guai.
2: És el meu aniversari.
0: Ah, què dius?
2: Ai,
0: 1 de maig, dia del treballador?
2: Sí, bueno, el nostre, clar. Sí.
1: La Mayo.
2: Amb la Mayo.
0: Clar. Ah, que sou bessones.
2: Clar, som
0: bessones. No, és una cosa que no hi caic. Llavors, aneu a Figueres...
1: El dia següent.
0: Als 150 anys d'una coneguda marca de cervesa, que no diré el nom,
2: no.
0: Però que surt a tots els vídeos de l'escena catalana, aquesta cervesa, allò serà l'hòstia, no? Allò serà molt gros.
1: Allò serà molt guai, però el tema és que toquem 45 minuts només, llavors no podrem fer de veritat el nostre nou directe sencer. Així que haurem de fer una altra data de presentació a Barcelona més endavant.
0: Però llavors com ho feu? Us prepareu el directe sencer i us heu de preparar un segon directe que serà el de la...
2: Un que ens va bé pels festis i per coses així més de promo.
3: És que com ho porteu vosaltres, nois, el fet que ho hem parlat amb més d'un artista, que és que moltes vegades fa il·lusió trucar a un festival molt gran, rotllo, jo què sé, al Cruïlla, al Primavera, però estàs a l'eslot de les 3 del migdia. I potser fa més il·lusió anar a una sala que la penya ha pagat entrada i que saps que tothom serà fan i sabrà totes les cançons, que no tant poder dir que has tocat al Primavera, però amb el sol, amb la suera, saps?
2: Mariona, t'ho compro al 1000%. O sigui, crec que quan el primer cop que trepitges festis sí que et fa il·lusió, encara que sigui la una al migdia i la gent s'estigui desmaiant, crec que hi ha un moment en què ja et fa més, a mi em fa més il·lusió quan la gent paga entrades per venir-nos a veure sales, que és una cosa que fem cada vegada que presentem un disc, i també perquè oferim una cosa diferent, oferim un concert molt més, molta més calma, molt més espai per nosaltres, molt més espai pel públic, passen més coses.
1: També és cert que últimament ja no ens passa que ens posen a aquesta hora. Aquesta serà l'única vegada, si tot va bé, que ens menjarem l'eslot d'obrir un festival, que no passa res. Però
0: això
2: temps.
0: És maco de veure els grups.
1: Sí.
0: Ho hem viscut amb molts grups.
1: A mi l'únic que
0: em
1: toca una mica això és el que et diguin, és perquè entri la gent d'hora.
0: És una polla. Dius, no, perdona, no.
2: Us veus que se la coma otra.
3: Clar, és com...
0: S'han menjat... Hi ha molts músics que després han acabat tocant quan acaba la tarda o ja de nit, que s'han menjat bolos amb tres persones al públic, perquè la gent encara no ha entrat al festival i no passa res.
2: Han vist que, no sé, hem obert el Canet, hem obert molts festivals, hem obert el Cruïlla, tal, i ha funcionat, que hi havia molta més gent. Mm-hmm. Clar, la resta de festis tampoc es volen arriscar a posar un que no sap si...
3: Yeah.
2: Però no volem ser aquest grup.
0: Treballes al Cruïlla, tu? Jo tinc un dia molt marcat al Cruïlla, Mariona, que estàvem veient Ginestat, tu estaves amb uns amics, jo estava amb el meu fill, i és el dia que el meu fill petit es va posar a plorar quan em va veure.
3: Perquè tenia por.
0: Perquè la Mariona li va fer por. Escolta, abans de...
1: Tot això, que no estem ni en presents ni res,
0: estem
1: super contents de tocar el festival.
2: I que és un procés natural, i també com que tampoc teníem un directe en aquell moment, potser de les 3 de la matinada, doncs... Però bueno, que ara estem bé, tocarà a les 12.
0: És una festa, no, el vostre directe?
2: Ara és una... Bueno, i l'últim any també, és una festa.
0: Hi haurà momentets d'estimar-te com la terra? Tal,
2: I tant. Hi haurà molts moments molt macos.
1: Tenim un bloc íntim superguapo.
0: Ja he vist que hi ha guitarres noves, un tio.
1: Sí.
0: Bé, tot terra nova. Escolta, ara venim amb més coses. Ah, no, mira, fem una cosa. Abans del públic, que acabin de plorar una mica així, n'està. No? Ara és l'Àlex Pérez qui parla. Vinga.
4: Hola, Júlia, hola, Pau, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Bé, primer de tot, aprofitar que ara que estem aquí tots reunits per dir a Catalunya i al món sencer que el Pau i la Júlia són dues persones meravelloses, que la manera en la que fan música fa falta en aquest món, la mirada que ells aporten, i que són un far per molta gent, i m'incloc a mi també. Llavors, res, molt content de que m'hagin deixat posar el meu petit granet de sorra en aquest disc i deixar una mini petjadeta a les cançons. I te'ls podria explicar mil històries divertides que hem viscut, jo què sé, amb en Pau a l'Empordà, va ser molt maco, però em vull quedar amb una bastant divertida amb la Júlia, i és que la Júlia em va escriure dient que estava fent aquesta cançó pel Pau, que és una cançó preciosíssima, i em va dir, ostres, m'agradaria ensenyar-te-la, a veure si hi veus alguna cosa. Després la cançó ha pres una altra vida i la van acabar amb el Xico i de més, però vam quedar un parell de dies, la Júlia i jo, i vam cometre la bogeria de quedar a les terrasses dels bars on en Pau va prendre alguna cosa amb els seus amics. Llavors, clar, no és gaire bona idea agafar una guitarra i anar-te a una terrassa, que és un canteo que flipes, a fer una cançó sorpresa quan aquell lloc és un lloc habitual per la persona a la que li vols fer la sorpresa. Llavors, per sort, el Pau no ens va enganxar, però hagués pogut pillar i la sorpresa se n'hagués anat a Norris. Però per sort no va passar i la Júlia va poder acabar la cançó amb el Xico, i és una cançó preciosíssima. I re, un petonet molt, molt, molt, molt, molt, molt fort a tots.

0: Tu les has... És aquí, en aquest primer vers, on el Pau, el videoclip d'aquesta cançó, que es diu Pau, i que ha escrit la Júlia, en Pau ja fa, i es mira la Júlia com... Això és real, aquest videoclip?
1: Sí.
0: Aquest videoclip ets tu, Júlia, ensenyant una cançó sorpresa al Pau. El Pau, tu tocaves amb rius als ulls.
2: Sí, és tot real, tot real.
0: És tot real, eh?
2: És tot real,
1: sí.
0: Com vols. Com vas mantenir aquest secret? Perquè si l'Àlex deia que no vigilàveu gaire als bars...
1: No, no. A més, aquell dia que diu l'Àlex, va ser el primer dia que vam quedar, li deia... Tu que, a més, que ha ajudat a composar el Pau en alguna ocasió, pensava, igual ell em pot dir si això està bé, si això no, si vaig per bon camí i tal, i vam quedar al Xinzo, que és el bar d'una placeta on anem moltes vegades.
2: El Gallego.
1: El Gallego. I jo dins del meu cap anava cap allà i deia, Júlia, això és un error, és un error, pensa alguna excusa, saps?
0: Podies haver-te trobat el Pau perfecte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. No, i això... Que tenia moltes ganes de fer-li una cançó al Pau, que també tenia moltes ganes de portar també com a nivell creatiu en el cinquè disc, ja portava uns discos que ho pensava i no ho feia, i ha sigut una experiència molt bonica i que ja queda per sempre.
0: Jo m'he quedat molt amb aquest disc, perdona Pau, ho sento Pau,
2: no, no.
0: Que la Júlia comporta increïble.
2: Sí, sí, sí.
0: I que cantes...
1: També m'ha ajudat el Xico, eh? Però
0: bueno,
1: sí, sí.
0: Jo què sé,
2: m'ha ajudat. Però
0: és teva la cançó, eh?
1: Sí,
2: hi ha un tio
1: sí,
2: em va escriure i em va dir... Pau, que sàpigues que la cançó de Pau és millor que la de Júlia.
1: Oh, wow!
0: Ai, clar, que hi havia una cançó que deia Júlia.
1: Ai, és una no sé,
0: que aquí no hi havia
1: greu.
0: Arribat, jo.
2: Jo li
0: no
2: vaig
1: veritat,
2: dir...
1: No
0: em sap greu, però té raó.
2: Top, tens raó.
3: Ara Pau competeix amb Pau dels Calavento i Pau dels Pets.
1: Ei,
2: amb
1: és veritat.
2: Amb Pau dels Calavento, Pau dels Calavento
0: és
2: Pau dels Pets.
0: És dels Pets.
3: Sí, però és la versió...
1: La versió 2, bueno, és veritat,
2: és
1: sí.
2: És com Lento de... No? També va fer la versió sí.
0: Va fer Lento, és veritat. L'altra cosa és que, i això li vaig dir a una persona molt propera al grup, li vaig dir, la Júlia canta millor que mai, o m'ho sembla a mi? I la meva sensació és que...
1: Ah, mira!
0: Bueno, sí, sí.
1: L'altre
0: sí.
1: dia m'ho va dir un amic, l'Hereu, em va dir, cada vegada cantes millor, vaig dir, menys mal, tio, perquè...
0: T'estimo tant, que és la cançó amb l'Alba Armengou, que hem sentit abans així molt de fons, i crec que ho certifica.
4: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: Vinga, va, que ens queden, res, 2 minuts i hem de comentar una cosa. Som aquí amb els germans Serra Solzes, el Ginestar, que no hem comentat. Pau, agafa el micro, que veig que no l'estàs agafant. Ets tu el futbolero màxim.
1: Ostres.
0: Sí, ets a la ràdio, Pau.
1: Sí.
0: Li passa molta gent, això.
2: Sí, sí, sí. Des de que com el sopar de casa.
0: No, està bé, si ho heu aconseguit, tia. Sí. Jo no sé quin nivell de futbolera ets tu, Júlia, però em consta que una mica menys que el Pau.
2: No, jo zero futbolera. O sigui, em fa il·lusió que el Sant Andreu hagi pujat, em fa il·lusió anar al Camp Nou, em fa il·lusió que el femenista i tope, però no ho visc amb aquesta intensitat, no sé.
0: Tu, Pau?
3: Jo sí, sí, sí.
0: Us hem de dir que diumenge Pau i Sergio vam parlar perquè hi havia partit del Sabadell per la meva banda i de Sant Andreu per la seva.
3: Què va fer el Sabadell?
0: Va guanyar, però va guanyar el primer, és igual, això no compta. Però és que Sant Andreu va pujar a primera federació.
2: Molt fort, això.
3: És una passada, és un... Bueno, hem fet 2 ascensos en 3 anys, hem passat de tercera ref a primera ref i és brutal, és un dia per la història.
0: Una cosa que t'anava a dir, com va acabar i sobretot, aquí, quan? Quan, a quina hora va acabar la festa?
3: Vam fer...
0: Això va ser diumenge, 6 a la tarda, 7, 8 del vespre, sí. Més o menys, que pujava.
3: El tema és que anàvem ja cuits des de les 2 del migdia.
2: Clar, és que va ser celebració gitana, no? Una mica
3: sí,
2: com
3: total. Són 12 hores de
2: fest. Són unes prèvies que jo no puc entendre com se sostenen.
3: No, clar, són 12 hores de festa, base.
0: Ja.
2: Jo vaig aparèixer a les 12 de la nit a Plaça Orfila, perquè visc molt a prop, i vaig baixar com així una mica amb el batint i pensava, demà ningú se'n recordarà de que m'ha vist de la taja que portava tothom.
0: És veritat, podria haver baixat amb boles.
2: Amb boles i de gent el dia següent, què dius?
3: Estàvem allà amb els jugadors que van... Bueno, això, estàvem allà tots fatal.
0: Mira, us he de dir una cosa que és quelcom que no podrà aparèixer al programa i que ho teníem preparat per escaleta, que era el tema polític. N'heu fet una mica menció, tu, en sí. Júlia, del compromís que teniu i de com esteu implicats en moviments socials i tal, sobretot al vostre barri, Sant Andreu. No en podrem parlar, però sí que us diré que alguns que som aficionats al Centre Esport Sabadell, veient que hi entra gent feixista,
3: sí.
0: Ens emmirallem molt en Sant Andreu, l'equip de futbol, que no deixa de ser com un retrat del que és el barri, no? També és barri en lluita.
2: Un barri antifeixista. Sí,
0: i un barri que us ve un any complicat, perquè hem vist que hi ha una sèrie de vivendes que es volen
3: sellar, sí.
0: I estareu atents, entenc, no?
2: De fet, bueno, hem d'estar posant una mica la mirada ara al bloc del Versalles, que també s'està intentant
3: fer co-living.
0: Ho he vist.
3: Sí, sí. Doncs això, estem pendents, perquè té pinta que començaran a passar aquest tipus de coses i estarem allà per liar-lo una mica.
0: Doncs crec que us convidarem un altre dia al programa.
3: Oh, i tant.
2: Vale,
0: sí, perquè
2: vulgueu.
0: Hem de parlar d'aquest tema durant una hora sencera.
2: Sí.
0: Halley Records, el segell que avui, Laia, que ens estàs veient.
3: I de Fluminacci, no parlarem.
0: I de Fluminacci no podem parlar. Només posem la cançó.
3: Vale.
0: Fluminacci o Fluminacci?
3: Fluminacci.
2: Que fort que en una hora, no ens doni temps, que tenim una...
4: És molt fort.
0: Som un xapes increïbles. Però mira, sí, sí. Qui venen. Mira, Berto Gadel està allà i la Gala també hi és. Venen la gent del Loft. Ginestar, moltes felicitats.
2: Gràcies.
3: Gràcies, moltes gràcies.
0: Maria de Batalla.
2: Fins demà.
0: Thanks, positiu. Adéu a tothom.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Nascut entre Blanes i Cadaqués. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica. El festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.

0: Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT.
1: S'apagaren tantes veus.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, loft, pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra, a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.
1: Camuflar la intenció.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT. Aquest setembre, ICAT torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes, més cultura, nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts, Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICA.
1: Rere queda ja la I, però...
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
1: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra a ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT. Vols saber tot el que passa al mes d'agost? A ICAT t'ho expliquem. Concerts, festivals, pel·lis, cicles, expos, cinema a la fresca... ICAT al dia, de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda. FM, app i 3CAT. Casa i el Sudan. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Bona tarda, són les 6.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Avui arriba a sales el documental de la barcelonina que es va fer passar per víctima de l'11 de setembre a Nova York, La Supervivent.
2: My name is Tanya Head and I'm the president of the World Trade Center Survivor Network.
0: L'ha dirigit el cineasta barceloní Quique Maillo i ressegueix la història de Tanya Head, l'única persona que suposadament va aconseguir sortir en vida de la planta on va impactar el segon avió a les Torres Bessones. Però una investigació periodística del New York Times va acabar destapant que en realitat es tractava d'Alicia Esteve Head, una dona de Barcelona que no havia estat mai a les Torres Bessones. N'ha parlat així a l'escena Quique Maillo.
3: El que volíem és això, és entendre la naturalesa d'algú que fa això, i pel camí el que descobrim és que no es pot donar cap cas de gran mentida si la societat que envolta el mentider o la mentidera no vol creure a la mentida. Estem molt acostumats a apropar-nos a aquest tipus de fets, com l'Enric Marco dient és un monstre, és un àngel caigut, perquè és la nostra forma de aïllar-nos del problema, però som part del problema. No? No es pot entendre la Tanya Head sense una societat que vulgui creure en aquella heroïna.
0: De fer la seva història de superació i també la tràgica història de la pèrdua del seu promès va fer que arribés a presidir l'Associació de Supervivents del World Trade Center. Segons el guionista del documental, Marcos Goicolea, l'objectiu, això sí, de la cinta, és intentar entendre la seva història.
4: Bueno, és una noia que ja de jove es pateix una mena de trauma, diguéssim, i comença a fantasejar o a inventar-se històries o mentides per tal de fer la seva realitat més habitable. I llavors, doncs, d'alguna manera, perd el control fins que se li invade les mans. Al final és una dona que busca ser estimada, que busca un lloc on pertanya i que creu que amb la seva identitat real això no ho aconseguirà mai.
0: La Supervivent es podrà veure ara uns dies al cinema i d'aquí unes setmanes aterrarà a la plataforma 3Cat i a Filmin. I avui també arriba a sales Erupció. Pel·lícula protagonitzada per Charlie XCX, un drama sentimental, però que també parla sobre l'amistat a partir d'una parella que es queda atrapada a Varsovia per l'erupció d'un volcà. I a més, la tercera estrena destacada d'avui és Anoche conquisté Tebas.
5: Pues voy.
6: Aquí está profundo.
0: Un drama dirigit per Gabriel Azorín sobre l'amistat i la pèrdua. L'agenda musical del cap de setmana, més enllà de l'acústica de Figueres, està farcida de concerts. Avui a les festes de Sants, Al·lèrgiques al Pol·len. Tocaran a partir de 2:15 de la matinada a l'escenari de Can Climent. Abans d'elles també hi haurà l'actuació al mateix escenari de Bons Nois. I demà, també en el mateix escenari, hi trobareu a quilòmetre zero. A Clariana, la noia, avui comença la desena edició del festival amb Oscat. Hi trobareu Renaldo i Clara i Masoni.
7: I no hi ha flor del taronger sense la...
0: Avui també hi trobareu l'actuació de l'igualadí Quico 13. Tot això a partir de les 8 del vespre. I demà també a partir de les 8 del vespre, Ferran Palau i Sandra Monfort.
8: Manifestera, romancera, una coquetona, candula, guassona.
0: Estaran acompanyats de Maya Miranda. I mentrestant, a Cervera, avui hi comença l'Aquelarre. En l'apartat musical de la festivitat cerverina, demà hi trobareu Doctor Prats.
9: Una sessió d'aeròbic, vull donar-ho tot amb el meu body. Vull córrer com el Sony, que estic amb tu.
0: Serà a les 12 de la nit a la plaça Magdalena de Montclar. I també avui, Germà Negre.
10: Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassi, carabassi, carabassó.
0: El grup Banyolí tocarà l'escenari de la plaça Major a 1:15. I aquest cap de setmana també comença la festa major de la Seu d'Urgell. Demà els protagonistes musicals seran els Catarres.
11: Diumenge.

0: I dilluns també la Festa Major de la Seu d'Urgell, hi trobareu detalls. Si baixem fins a Sant Pere de Ribes, demà hi trobareu una nova proposta que vol ser l'alternativa als grans festivals, l'Inground.
1: Deixeu que sigui jo qui més estima, deixeu que sigui jo.
0: Mishima obriran la nit de concerts, això sí, a les 6 de la tarda els trobareu, en un festival que també comptarà amb les actuacions de Hins, Niña Polaca i Sexy Zebras. I al Priorat avui comença una nova edició del Festival Terrer, que entre moltes altres propostes portarà demà Remei de Cala Fresca a Cornudella de Montsant. I fem un últim apunt per parlar del Festival Temporada Alta de Girona, que ahir va presentar la 35a edició, arrencarà el 3 d'octubre i tindrà 32 estrenes d'espectacles d'arts escèniques. Entre les propostes destacades hi ha l'espectacle Le Salon, de Peeping Tom, també el nou espectacle de la companyia Knit Company, que va fundar Jan Lauwers, o també la nova proposta del director Romeo Castellucci, també noms d'aquí com Marcos Morau.
2: Escoltes i cat.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. ICAT torna a Figueres per posar l'orella a l'acústica, el festival més multitudinari del país. Dissabte 29 d'agost, a les 10 del vespre, especial nota de veu amb els protagonistes i l'ambient. I a partir de les 11 de la nit, el concert dels 40 anys de Sopa de Cabra. A ICAT, a l'FM, l'app i a 3CAT.
1: Camuflar la intenció.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer sí.
0: FM, app i 3Cat. Aquest setembre, iCat torna amb més ganes que mai. Més música en català. Més descobertes. Més cultura. Nous continguts, nous espais i una mirada posada en tot el que està passant aquí i ara. Les noves bandes, els creadors, el cinema, la literatura, les arts escèniques, les sèries, amb els experts. Nota de veu, Loft, Pausa, DJ Trapella i els prescriptors que ja són marca de la casa. El 31 d'agost estrenem temporada. Més música, més cultura, més ICAC.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el 10.

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola, bona gent d'ICAT i benvingudes una setmana més aquí a la ràdio més trapella. Avui venim a parlar d'una cosa que probablement decideix més quins seran els hits que la pròpia música, el màrqueting. I és que ja ho hem xerrat més d'una vegada aquí, però anem a fer un repasset pels nous oients. Avui dia no n'hi ha prou en fer una bona cançó. Ara també has de saber vendre-la, convertir-la en trend a TikTok, crear una marca, una narrativa, una estètica i pràcticament un univers cinematogràfic. I tot això amb cada cop menys euros a les butxaques de tothom. Avui, doncs, parlarem de com internet ha canviat completament la manera de promocionar música amb un integrant d'un grup català que ha volgut aprofitar aquesta nova manera de distribuir-la. Creieu saber qui és? Som-hi, va!

cosa que em sembla molt interessant del màrqueting musical actual. La cançó ja no és sempre el producte principal. Ara moltes vegades el centre és el contingut, l'artista, el trend. Hi ha artistes que busquen un fragment viral abans d'acabar la cançó sencera o fins i tot de començar-la. I això ha canviat moltíssim la manera de produir música. Intros curtes o inexistents, hooks immediats, tornades que entren rapidíssim, perquè si no atrapes l'atenció en 5 segons, la gent ja fa scroll i cap a una altra cosa. És una mica salvatge, però també fascinant, la veritat.

També és veritat que TikTok s'ha convertit probablement en la ràdio més poderosa del planeta. Hi ha cançons que han passat de ser completament desconegudes a número 1 mundial perquè algú les va fer servir en un vídeo viral gravat des d'una habitació mega random. I això és fort perquè abans qui decidia els hits eren sobretot les ràdios, la televisió o les discogràfiques, però ara han perdut el poder absolut. Ara també decideix internet, i això em sembla prou guai, ja que el públic per fi hi té alguna cosa més a dir. I això ha democratitzat moltes coses, perquè hi ha artistes independents que han explotat sense tenir darrere un gran segell. Però alhora també han creat una obsessió bastant heavy amb la viralitat constant que ens acabarà passant factura, segur.

seguim aquí a ICAT xerrant sobre com ha canviat completament la feina dels artistes. Perquè avui no n'hi ha prou en fer música. Has de pujar stories, gravar TikToks, fer directes, interactuar constantment, pensar contingut, cuidar la teva imatge, mostrar la teva personalitat online. I jo em pregunto, sincerament, quants artistes estan acabant cremats per aquesta necessitat constant d'estar presents a internet? Perquè si crear música ja és prou difícil... En fi, seguim a l'Analògic, a la ràdio.

cosa bona que penso que ens ha portat aquesta cultura de promocionar la música per xarxes és el gran ventall artístic que despleguen els artistes avui dia. Cada disc sembla gairebé una experiència cultural completa. I això, tot i que és art, també és màrqueting, eh? Tot construeix identitat. Per això avui dia l'important no és que la gent escolti la teva música, sinó que pràcticament formin part del teu univers.

0: seguim aquí a ICAT i avui ens acompanya una persona que precisament sap molt bé què significa construir un projecte musical més enllà de les cançons i dels discos físics com se hacía antaño. Parlem amb l'Uri, de Doctor Prats, el millor bateria del món mundial, si m'ho permet, que toca en un grup que sempre ha intentat innovar. També en la manera de comunicar-se amb el públic. I de fet, fa poc em vau sorprendre amb la iniciativa de fer un disc en format NFC, que per qui no ho sàpiga, és un format físic que incorpora un xip de comunicació NFC, la mateixa tecnologia que es fa servir per pagar amb el mòbil. És una manera de reinventar el format físic en una època on gairebé tothom escolta música digitalment. Però el millor és l'experiència interactiva a l'escanejar-lo. Vídeos exclusius, jocs, avatars i la possibilitat d'anar-hi afegint coses. Així que t'ho vaig a preguntar directament. Ens pots parlar una mica sobre aquesta iniciativa?
1: Hola a totes, com esteu? Ei, Trapella, aquesta pregunta que em fas és molt interessant, però potser necessitaríem uns quants programes per explicar-ho. Jo us explico molt breument l'última experiència que vam tenir amb Doctor Prats a l'hora d'editar l'últim disc, l'F5, que ho vam decidir fer amb un format nou, ni vinil, ni CD, etc., sinó que era amb un xip NFC introduït amb una mena de clauer, que és el que veníem físicament, i al passar el mòbil per aquest xip, doncs se t'apareixia una mena d'app on hi havia informació del disc, evidentment les cançons, on hi havia un canal de connexió amb nosaltres directament, hi havia jocs, podies crear-te un perfil, etc. Estava inspirada una miqueta en el univers K-pop, que ja utilitzaven això de l'NFC. Nosaltres l'hem desenvolupat una mica més, però diríem que la inspiració venia d'allà. La cosa era portar quelcom diferent al fet d'editar un disc.

0: seguim aquí a ICAT amb l'Uri de Doctor Prats parlant del nou màrqueting musical. I clar, des de fora sembla molt divertit això de fer campanyes, crear narratives i pensar coses originals. Però també imagino que hi deu haver una certa pressió per captar atenció, sobretot de gent nova. Així que et pregunto, Uri, és difícil equilibrar la part artística amb aquesta necessitat constant de promocionar-se? Com heu treballat la vostra imatge en aquest sentit? Ha sortit tot naturalment?
1: La necessitat de promocionar-se és imperiosa i avui en dia és que, vamos, si no li dediques... La proporció era 80-20, no? O sigui, 80 de promoció, 20 dedicat a la música. És així, és el món que vivim, hi ha tanta informació, no? Hi ha milions de cançons que surten al dia, fer-te un espai aquí és complicat. Llavors, o li fots la banya o és difícil. Per tant, li has de dedicar molts esforços i, evidentment, la música també se'n ressent d'alguna manera, no? Perquè els formats, el tipus de cançó ha de ser més directa, més curta, més no sé què, que si t'ha d'entrar en el TikTok, que si no sé quantos. Nosaltres realment, molt en aquest sentit, no ens hi barallem. Però sí que és una cosa que al final has de tenir una mica en compte. La imatge te l'has de currar conscientment, sí o sí. Avui en dia no hi ha escapatòria. I a més ho has de fer d'una forma bastant integral, tant a nivell de disseny, com a nivell de vestuari, com a nivell d'escenari, com a nivell de xarxes, merchant... Al final, la imatge ha de tenir una cohesió perquè compleixi la seva funció, que és projectar-te en el mercat.

0: Seguim aquí a ICAT parlant amb l'Uri de Doctor Prats i ja sabeu que ningú marxa d'aquest programa sense passar per la pregunta clàssica. Perquè sí, podem parlar de màrqueting, però al final el que importa és petar-ho a la pista. Així que, Uri, quina cançó no pot faltar mai en una festa teva i sí o sí demanaries al o la DJ?
1: Que quina cançó no pot faltar? Doncs n'hi ha moltes que no poden faltar, però jo us en proposo una, que és, diu, Cesky Dubonier, de l'Estromae i del seu últim disc, Multitude. I diu així... Una abraçada a totes i ens veiem per aquests mons.

I el més paradoxal de tot això és que mentre cada vegada consumim més música digital, també hi ha un retorn brutal dels formats físics. Però no perquè siguin pràctics, eh? Ningú diu, ui, sí, que còmode, un vinil. És una qüestió emocional, potser de postureig, col·leccionisme, vés a saber. Que sí, que el gustet d'escoltar l'agulla sonar és extasiant, però no crec que la moderna es fixi en això. També mola tenir alguna cosa tangible d'un artista que t'agrada en una era completament digital. Per això, els vinils tornen a vendre tant, encara que probablement els fans ni tan sols els poden reproduir a casa. Avui dia, comprar música moltes vegades és més semblant a comprar una peça de roba o un objecte de col·lecció que no pas un recull de cançons. Mami, te voy a comer de arriba abajo de cabeza.

Pero

0: fins aquí el programa d'avui. Mil gràcies, Dirty Larita, per aquest super DJ set. I nosaltres ens tornem a trobar la setmana vinent amb més música, més convidades i més trapelleries justament a la Ràdio Més Trapella, aquí a ICAT.
1: Les nits de divendres, ICAT Party.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.